0: El govern de les Illes Balears ja ha activat una nova temporada del servei de vigilància de la Posidònia. Fins al proper 10 d'octubre, un total de 20 embarcacions, 5 d'elles a Menorca, patrullaran les aigües de l'arxipèlag per evitar que les àncores facin malbé aquest ecosistema protegit.
1: S'ha de remarcar que Balears concentra la meitat de totes les praderies de Posidònia d'Espanya. Enguany el dispositiu incorpora sistemes tecnològics de darrera generació per anticipar situacions de risc i aplicacions mòbils perquè els vaixells sàpiguen exactament on poden fondejar de forma legal. El responsable del servei de vigilància, Marcial Verdolet, destaca que les infraccions van a la baixa des de fa temps.
2: La passada temporada ja s'actuó en unes 180.000 actuacions, unes 100.000 de revisions de les ancles, en les quals un 6,4% estaven en fondejos irregulares. Es una cifra que está bajando, es una cifra que se mantiene especialmente baja en las grandes esloras, que se ha notado bastante la información que se les hace llegar a través de cartografías, aplicaciones, regulación. La gente, prácticamente los patrones locales, la población local ya también está muy concienciada y se sigue haciendo trabajo con otras embarcaciones que vienen también de fuera.
1: S'ha de dir que la gestió balear de la Posidònia s'ha convertit en el gran mirall de tot el Mediterrani. Ciutadella ha acollit aquesta setmana la conferència final del projecte europeu Interregions Euromed Artemis, una trobada internacional on científics i administracions de diversos països han abordat els reptes del finançament i la restauració marina. Durant les jornades, els experts han pogut conèixer sobre el terreny un projecte capdavanter que es fa a la nostra illa, el pla de replantació i restauració de praderies marines que s'està duent a terme a Cala Blanca.
0: El Consell renova el conveni amb els ajuntaments per impulsar la dinamització econòmica dels municipis. L'acord, dotat amb 370.000 euros, permetrà finançar activitats de promoció econòmica i inversions destinades a millorar mercats municipals i també zones comercials.
1: La quantitat es manté respecte a l'any passat, quan el Consell va incrementar de manera significativa la dotació del conveni, passant de 108.000 a 370.000 euros. Aquest augment va respondre principalment a la petició dels ajuntaments d'incorporar despeses d'inversió dintre de la convocatòria, així com el fet que els consistoris havien justificat àmpliament les ajudes rebudes en concepte de despesa corrent. Del total de la partida, 130.000 euros es destinen a diverses despeses corrents, 240.000 a inversions. L'objectiu és afavorir projectes que contribueixin a revitalitzar els municipis, dinamitzar la vida social i comercial i fomentar el desenvolupament econòmic local. Escoltem la consellera d'Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltavui.
3: L'acord permet finançar l'activitat des de promoció i d'inversió econòmica en els mercats municipals i a les zones comercials. Aquest conveni del departament cerca fer feina conjuntament amb els ajuntaments per aconseguir revitalitzar l'activitat dels municipis, animar la vida social i fomentar el desenvolupament econòmic. Per això destinem 370.000 euros amb despesa corrent. I després també amb la despesa d'inversió de 130.000 anteriorment, l'han passat a 240.000 euros.
1: Pel que fa al repartiment, Ciutadella rebrà 74.000 euros, molt 73.000, Alaior 43.000 i la resta de municipis rebran entre 30 i 40.000 euros.
0: Més per Menorca, ha participat aquest cap de setmana en l'Assemblea General de l'Aliança Lliure Europea, celebrada a València per defensar dues mocions centrades en problemàtiques que afecten especialment Menorca, l'accés a l'habitatge i també la connectivitat.
1: En matèria d'habitatge, el coordinador general de Més, Esteve Barceló, va reclamar que la Unió Europea permeti adoptar mesures específiques per protegir l'accés dels residents a un habitatge digne en territoris insulars amb mercats tensionats. Pel que fa a la connectivitat, va demanar reforçar les obligacions de servei públic, garantir freqüències mínimes durant tot l'any i millorar els mecanismes de control dels preus dels transports.
4: Menorca comparteix amb moltes altres illes europees problemàtiques similars, d'aquí que s'estigui fent feina amb un estatut propi per les illes dins l'àmbit de la Unió Europea, perquè del continent moltes vegades no s'entenen problemàtiques que allà no es tenen. I aquí hem posat de relleu, per exemple, dues que són prioritàries per nosaltres, com són tenir una connectivitat justa i equilibrada i assequible, però també tenir un habitatge digne, assequible i que no estigui en mans de l'especulació.
1: Barcelona va destacar la necessitat que Europa reconegui les singularitats dels territoris insulars i impulsi polítiques adaptades a la seva realitat per garantir les oportunitats i la qualitat de vida dels residents.
0: L'Ajuntament de Ciutadella anima la ciutadania a participar en l'estudi de Menorca sobre la igualtat de gènere, una iniciativa d'àmbit insular que es du a terme amb la implicació dels ajuntaments de Menorca i també d'altres institucions.
1: L'objectiu de l'estudi és conèixer millor la realitat menorquina en relació amb la igualtat de gènere i la violència de gènere, tant pel que fa als coneixements i les percepcions de la ciutadania com a les situacions que es poden produir en el dia a dia. Les dades recollides permetran disposar d'una informació més precisa per oferir una atenció més adequada a les necessitats de la població i impulsar activitats i actuacions ajustades a la realitat de Menorca. Per aquest motiu es fa una crida a totes les persones residents a l'illa perquè completin el formulari de participació. Recorda que les respostes són totalment anònimes i es demana que es contesti amb sinceritat per tal d'obtenir una radiografia fidel de la situació actual. Aquesta enquesta es pot respondre a través del formulari habilitat en línia disponible a la web del propi Ajuntament.
0: L'Ajuntament de Mó és el més transparent de l'illa i el tercer de tots els consistoris de Balears. Així ho ha indicat un estudi de la plataforma Dintre, que ha analitzat tots els municipis de l'arxipèlag de més de 10.000 habitants a partir de 184 diferents paràmetres de control.
1: Mó compleix 135 d'aquests paràmetres, el que suposa un 71% del total, i és l'únic ajuntament de la nostra illa que aprova al manco la meitat dels requisits. Encara entre els 10 millors de Balears trobem Ciutadella amb un compliment del 44%, que el deixen setè lloc. Carme Rivera, portaveu de Dintre, assegura que els ajuntaments més grans solen complir més amb aquests objectius, però posa també en valor altres municipis, com el d'Escastell, que queda en novena posició amb un 40%.
5: Puede suceder también que en los pequeños municipios es cierto que puede haber dificultades técnicas, es evidente, pero hay ayuntamientos con recursos limitados que cumplen, diría que incluso mejor que ayuntamientos con un gran número de población alrededor, como puede ser el caso de Escastell. Es un municipio mucho más pequeño que ronda los 8.000 habitantes y tiene un índice de cumplimiento de transparencia de un 40,76%, o sea, que es bastante elevado si lo comparamos, por ejemplo, con otro ayuntamiento como puede ser el de la capital de Palma de Mallorca.
1: Pel que fa a la resta de municipis, Sant Lluís es troba al lloc 16 amb només

0: Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
1: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
2: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alayor, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
3: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
4: Toca economia. A continuació del nostre programa, reiem d'economia també amb el nostre company dels serveis informatius, Jordi Rivera, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Aquesta setmana s'ha conegut les dades que ha ofert PIME, Petita i Mitjana Empresa de Menorca, entorn a una enquesta que fan entre els seus socis per saber i conèixer un poc la seva facturació. Aquí no volem saber números o xifres, sinó sobretot percentatges i saber com ha anat, de si millor o pitjor, respecte a l'any anterior.
5: Doncs, efectivament, PIME tots els anys, el manco des del servei d'informatius ens té sempre molt intrigats en dos aspectes. Per una banda, la seva enquesta sobre la situació de les urbanitzacions, de la que ja vam parlar ara fa un poquets dies. Però després ve que cada mes analitza doncs, com s'han comportat diferents associacions pel que fa, diferents patronals pel que fa a temes econòmics vinculats al turisme. I ha arribat ja l'enquesta del mes de maig. I primer gran titular, segons PIME, hi ha bones sensacions amb un 34% d'empreses que sembla ser que han millorat la seva facturació respecte al maig de l'any passat. I bueno, per comentar-ho, tenim a l'altra banda desfil telefònic a la portaveu de PIME Menorca, Maria García. Molt bon dia.
4: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Aviam, el primer gran titular que veu difondre va ser això, és que les sensacions són bones per aquest motiu, que una miqueta més d'un terç de les empreses han facturat més. És així?
6: Sí, efectivament. Efectivament, un terç, sí, aproximadament, de les empreses, les que nosaltres li feim aquestes enquestes de diferents sectors relacionats directament amb el turisme, doncs han tingut uns resultats millors que els que van tenir l'any passat. Majoritàriament, els resultats s'han mantingut, no? Però sí que seguint el primer mes de la temporada, bueno, doncs, de qualque manera, els empresaris, tinguent en compte les temporades anteriors, que bueno, costava una miqueta més arrencar, pues, bueno, pues, la sensació, la percepció que han tingut i els resultats que han tingut el mes de maig pues, han estat millors dels que van tenir l'any passat. La veritat és que a vegades mos costa no, donar una notícia amb un punt positiu, però aquest mes de maig ha estat així.
5: En aquest sentit, vosaltres veieu el bòtil mig ple, però també es podia veure per l'altra banda, mig buit, en el fet de que només un terç, o sigui, dos terços, no han millorat facturació. Per què teniu aquesta bona sensació? Per què ho veieu mig ple?
6: Bueno, nosaltres ho veiem mig ple, en positiu, perquè sí que veiem que quan hi ha un anàlisi per sectors, hi ha sectors en què pues, en les darreres enquestes pues, els seus resultats no eren massa positius, no? I aquesta temporada, inclús l'anterior, alguns dels sectors ja van començar a tenir uns resultats més positius. Evidentment, això va en detriment d'altres, no? Però sí que m'ho ha cridat l'atenció que els sectors en els que els costava més remuntar han tingut més bons resultats, no? Pot ser el sector de lloguer de cotxes o pot ser el sector de comerç, que tot i que no és majoritàriament que hagi augmentat facturació, sí que el percentatge d'empreses que ha augmentat facturació és més elevat que altres temporades o que altres inici de temporada, i per tant, bueno,

0: baixar d'un ovni d'aquest del dia de la revelació. Si no, segur que identificarà la sintonia dels Simpson. I és que aquesta setmana les plataformes, diguem-ne, que han estat una miqueta, o serà una miqueta arràquenes a l'hora d'agafar i fer presentacions, perquè estem en ple mundial i durant el Mundial es veu futbol, bàsicament. Això sí, Disney Plus el dia 17 estrena només en plataforma un episodi doble que es diu, traduiré el títol, El maquillatge extrem dels The Simpsons, l'edició Homer. I la història va de que Marge agafa, queda per sopar amb en Homer i veu que aquest, en lloc de deixar els fills doncs amb una cuidadora, amb algú que els vigili o de més, no, els ha agafat i els ha deixat a casa sols, no? Llavors Marge s'enfada i comença a tenir pensaments fantasiosos sobre versions alternatives de Homer Simpson. Tot a dir, és un episodi doble que s'estrena directament en plataforma el proper dia 17.
1: Gracias, Jordi. Fins la setmana que ve.
0: Fins llavors.
2: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alayor, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
1: Música per al nostre avui per avui, música, de fet, per aquest estiu. Joventuts Musicals de Ciutadella va presentar recentment la seva 54a edició del que és el Festival de Música d'Estiu. I avui ho comentem i ho repassem un poc amb detall amb el seu nou president. Xavi Seguí, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
1: La feina que es desenvolupa per part de Joventuts Musicals de Ciutadella ens proposa per aquest estiu, una vegada més, un poc en mirar d'apropar-nos al que és la música clàssica, i amb un programa bastant complet, que comença ja comença mes de juliol.
3: Sí, dia 10 tenim previst aquest inici de 54 festival, i com deies, bueno, és un altre any, una altra programació bastant completa. Tornem a programar 8 concerts al llarg de tots els mesos de juliol i agost. Els nostres concerts són en dilluns, ja com una tradició des de fa molt de temps, i bé, ara si vols entrarem una mica en detall en cada un dels programes, però bueno, des de l'organització, des de la Junta de Joventut Musical Ciutadella, estem molt satisfets per aquesta programació que vam presentar.
1: Probablement sempre d'any en any un intenta mantenir el llistó de la qualitat, que és el que també la gent reconeix en aquest festival.
3: Sí, de fet, la tendència dels darrers anys és que aquest llistó estigui el més amunt possible, i molt satisfets, com deia, de la qualitat artística i de reconeixement també que rebem, tant des de dins l'illa com des de fora, que és una nova mirada que hem obert els darrers anys, i veiem que bueno, estem en una línia, no, correcta, comparant-nos amb la resta de festivals d'aquesta índole.
1: Qui té l'honor d'obrir el festival?
3: Pues mira, com ja també ve sent una tradició, tenim l'Orquestra de Cambra de Menorca, dia 10 de juliol, en el Teatre d'Esborn, que ens presentarà un programa que es diu Sinfonia del Nou Món, perquè toquen la Sinfonia Nombre 9 de Dvořák, Sinfonia del Nou Món, i també complementen el programa amb una obra de Florence Price, que és molt significativa per ser una dona compositora afroamericana, nord-americana del segle XX, i bueno, tota aquesta part no reivindicativa que hi ha entorn a la seva figura.
1: I seguim en el mes de juliol per arribar al dia 14.
3: Sí, exacte, tenim com a dos concerts bastant seguits, i si hem començat forts, el segon concert és un dels plats forts, o si més no, és més fort que tenim també d'aquesta programació, que comptam amb dos artistes internacionals com Pablo Sáenz Villegas, guitarrista, i Serena Sáenz, una soprano, que tots dos ja estan fent una carrera, no, arreu d'Europa, i en el cas d'en Pablo Sáenz Villegas per tot el món, molt, molt, molt destacada. Tornarem a fer aquest concert en el Teatre d'Esbor per qüestions d'aforament, i perquè, bueno, escènicament és un producte que ho requereix. I després, dia 20 i 27 de juliol, ens traslladarem ja en el claustre del seminari, tot i que dia 20, per qüestions escèniques també i acústiques, ho farem dins l'Església del Socors, espai annex en el claustre, i comptarem amb un projecte que es diu Héroe Desvelado, que ve avalat

0: pel segell Fes Clàssica, que és, diguem, un premi, un guardó que atorga l'Associació de Festivals de Música Clàssica, de la qual nosaltres formem part, ja des de fa un poc més d'un any, i rebrem Iliber Ensemble i Manuel Ruiz, un contratenor que mos presentaran peces i àries barroques. Per dia 27, rebre un grup de músics de quasi bé majoritàriament de les Illes Balears, l'Ensemble Orfila, que, com bé diu el nom, tocaran peces de recuperades de música de cambra de la compositora maonesa Margarida Orfila. Això és un projecte liderat per la pianista i musicòloga Isabel Fèlix, que ja va estar al nostre programa fa un parell d'anys. I bueno, arrel d'aquesta producció discogràfica de música de cambra de l'obra de Margarida Orfila, ho complementaran també amb altres peces de Franz Schubert. I ens situem ja en el mes d'agost, que el mes d'agost tornem a començar forts. Tenim un duet de violoncel i piano, tenim en Adolfo Gutiérrez Arenas i en Josu de Solaun, dos concertistes, i en aquest cas també que s'ajunten per fer aquest projecte de música francesa, no? A finals des de 9, principis des 20, que titulen Parisien. I dia 10 d'agost sempre tenim lloc pel nostre recital memorial Antoni Guiló de piano, que du aquest nom per aquest primer pianista de joventuts musicals i que es diu Dansar sobre el mirall, un recital que mos oferirà un pianista mallorquí també, talent local, que és en Magí Garcies. I acabam ja dia 17 i dia 24. Dia 17 rebem també una altra proposta vinguda de Fes Clàssica, en aquest cas un ensemble, una formació emergent, de talent jove, que no són altra que Escambras, un quintet de vent metall, que fan un programa sobre la folia, que és una peça que té el seu recorregut en el Renaixement, i ells fan com una transformació d'aquesta folia, d'aquí el nom, el títol d'aquest programa, aquesta exposició.
1: I el 24, New Beginnings, amb The Rest Project. És això, nosaltres gaudim i disfrutem d'un programa de qualitat, el 54 que fa, i sumant. Xavi, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per ser convidat.
2: Son las dos, la una en Canarias.
3: Hoy termina una etapa, comienza otra. Yo tampoco hubiera llegado hasta aquí sin este equipo. Ellos lo saben, que os vaya muy bien, y a los oyentes, que también les vaya muy bien. Y déjenme que les diga una última cosa a los oyentes. Cuídenles a todos y cuiden mucho a José Luis Sastre. Hasta la próxima.

0: Barceló, Angels. Muchas gracias.
1: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, por ser transparentes, por ser sinceros, es un día de muchísima información, pero aquí en esta casa, en esta redacción, es un día de muchísimas emociones, de despedidas, de abrazos y de anuncios. Ángels, tranquila, que a Sastre le vamos a cuidar. José Luis Sastre será el nuevo director del programa Hora 25. Sastre estará acompañado en esta antena por otra voz de siempre de la SER, por Esther Bazán.
2: Tenemos que haceros un anuncio.
3: Que vas a dirigir un programa de la radio que es el programa informativo de referencia de la noche.
2: Y tú vas a presentar el primer tramo informativo desde las 8 hasta las 8 y media.
3: Menuda responsabilidad, porque a esa hora el oyente tiene que elegir de manera consciente que quiere enterarse de todo lo que ha pasado a lo largo del día.
2: Haremos lo que hacemos, lo que sabemos hacer en la SER, con la fuerza de su redacción y con la fuerza de sus emisoras. Un periodismo plural, independiente y necesario.
0: Y bueno, de dar a ver, paso ¿cuándo empezamos? A cortes de gente de la radio, que se explica sola. Sastre, Bazán, mucha suerte. Mucha suerte de verdad en esta nueva etapa, voces de la radio, de la SER de siempre, para seguir haciendo la SER de siempre, para hacer la radio. 2 y 2. El Papa pide a las autoridades que se impliquen más en la lucha contra las mafias de la inmigración, desde el llamado Muelle de la Vergüenza, desde el puerto canario de Arguineguín. A esta hora León 14 mantiene un encuentro con migrantes y también con los voluntarios que les atienden allí.
4: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Y con este mensaje muy potente, el Papa en la última etapa de su viaje a España, apelando a las autoridades europeas para que hagan más, y donde hemos escuchado también historias, testimonios de aquellos que lograron alcanzar su sueño a pesar de muchísimas dificultades. Enviada especial Marina García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, y testimonios como el de un salvador marítimo y una migrante víctima de trata que han puesto rostro y voz al drama migratorio desde esta última frontera de Europa escenificada esta mañana en el puerto de Arguineguín, que nos ha que ha terminado hace pocos minutos. El Papa, de hecho, haya salido de aquí y nos ha dejado dos imágenes que ya pasarán a la historia y que han marcado esta visita del Papa León XIV, que ha iniciado aquí en Canarias, en el que hace 6 años era el Muelle de la Vergüenza y ahora es el Muelle de la Esperanza. Ha bajado del altar el Papa León 14, preparado hoy aquí con forma de onda a los pies del océano, y ha lanzado una ofrenda floral junto a dos migrantes al mar. Un momento especialmente conmovedor al que se han unido muchos de los migrantes que han asistido al acto y que se han ido colocando a lo largo del espigón del muelle, lanzando ellos también flores a la memoria de los que se quedaron por el camino. Luego se ha dirigido hasta la Cruz Azul, hecha con madera de cayuco, que ha bendecido entre la solemnidad del público que hoy está conmovido por las historias que hemos escuchado.
0: Luego en media ampliamos y escuchamos estos testimonios esta tarde, misa de León 14 en el estadio de Gran Canaria, misa a la que se espera acudan cerca de 40.000 personas. Después de medio año, al fin, el juez que investiga al novio de Ayuso por un presunto delito de corrupción en los negocios da vía libre a la UCO para que analice los movimientos bancarios de Alberto González Amador, una inspección clave para saber si hubo o no enriquecimiento patrimonial. Ampliamos, Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El juez atiende el principal requerimiento de la UCO. Pide los movimientos y saldos de 16 entidades bancarias en las que tienen cuentas Alberto González Amador y otros relacionados con esta pieza de corrupción en los negocios y administración desleal. Y el juez amplía el periodo investigado desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha. El magistrado quiere construir el catálogo real de bienes del novio de Ayuso y de su entorno más cercano, dice, para ver si se ha incrementado su patrimonio con esta operación. La compra de una empresa sin valor relacionada con el director general de Quirón Prevención por 500.000 euros, que pudo ser una comisión a cambio de los contratos del gigante sanitario para el novio de Ayuso.
0: Sumamos a esto una última hora que acabamos de conocer. El Supremo acaba de informar en contra de la concesión del indulto a Álvaro García Ortiz. A partir de las 2:30 ampliamos esta información. En Burgos, novedades en la investigación sobre la agresión sexual sufrida por una niña de tan solo 12 años por parte de otros niños de la misma edad en un cumpleaños. Los presuntos agresores son inimputables y han sido readmitidos en el mismo colegio al que asiste la víctima. Ampliamos, Javier Bañuelos. A esto podemos aportar, como digo, algún dato más que hemos conocido en los últimos minutos. Bañuelos, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casa? Buenas tardes. Pues sí, sabemos que según consta la denuncia presentada por los padres y según confirman al hacer fuentes policiales, el grupo de agresores levantó la falda a la niña y le tocaron el culo. Esa es la agresión sexual denunciada por su familia. Ocurrió durante un cumpleaños infantil. La policía ha identificado ya a todos los agresores, todos menores de 14 años y, como dices, por tanto, inimputables. El tema se queda en manos de la Fiscalía de Menores.
0: Y hoy se pone en marcha todo un mundial.
8: Mundial 2026, Cadena Ser.
0: Desde ya, todos los días a esta hora, en Hora 14, la última hora con los enviados especiales, partido inaugural, México-Sudáfrica. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Esto se abre en el Azteca a las 9 de la noche, cuando sea la 1 de la tarde, en el estadio más mítico del fútbol mundial. 40 años después del gol de Maradona allí a los ingleses, hoy se ven las caras, como dices, México y Sudáfrica. Casal, en un partido histórico para Javier Aguirre al frente de la tricolor y con manifestaciones de distintos colectivos sociales que protestan porque el gobierno de México se deje más dinero en el fútbol que en temas claves para el país. Hoy contamos en Carrusel el primer partido de esta Copa del Mundo.
0: Carrusel Mundial desde las 7 de la tarde aquí en la SER.
8: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Y nos queda el tiempo, Jordi Carbó.
10: A partir de esta tarde volverá a subir la temperatura en todo el país, de momento de manera discreta, más acusada mañana y sobre todo el fin de semana, cuando tendremos temperaturas ya propias del verano, en algunos casos de la canícula. Esta tarde máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte del país, donde menos subirán en el Cantábrico y el Mediterráneo, donde a ratos se verán algunas nubes, sin lluvia, donde más calor hará. De nuevo, entre Extremadura, sobre todo en Las Vegas del Guadiana y el Valle del Guadalquivir, máximas cercanas a los 40 grados.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 7 minutos.
1: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un cortocircuito en una nevera es ahora mismo una de las principales hipótesis que manejan los investigadores como causa del incendio en un edificio de Magaluf que ha dejado dos muertos, dos heridos graves ingresados en zonas pasas y otros dos leves en Sonyatser. El incendio se ha iniciado en torno a las 5 y cuarto de la mañana en la tercera planta. Los fallecidos son un hombre argentino de 58 años y una mujer de la que se desconoce la identidad. Sí que ha explicado la Guardia Civil que no vivían en el mismo piso. Chisco Bonín es el jefe operativo de los bomberos de Mallorca.
12: L'incendi era bastant violent, bastant potent. Ha costat una mica poder-nos fer en l'incendi i poder accedir a l'edifici. Val? A partir d'aquí pues, hi havia gent, evidentment, eren vivendes, per tant hi havia gent dins les vivendes. Hem pogut treure inicialment entre 7 i 9 persones lleus, amb inhalació de fum però lleus. A partir d'aquest tingut un poc més l'incendi controlat, hem pogut treure 3 persones, 3 víctimes greus. De fet, dues són, s'ha confirmat que han mort per inhalació de fum.
11: Y es que el humo ha sido, parece, la causa del fallecimiento de las dos personas que han perdido la vida. Según las primeras investigaciones, los residentes del apartamento donde se ha originado el fuego intentaron apagar las llamas por sus propios medios, pero sin éxito. El Ayuntamiento de Calviá ha decretado 2 días de luto oficial. Enseguida vamos a ir con todo ello. Juan Andrés Sánchez está en la realización técnica. Vamos ahora con otros temas destacados de la jornada. Educación pone en marcha un plan de ayuda psicológica para mejorar el bienestar emocional del profesorado y evitar el síndrome del docente quemado. Contempla servicios de apoyo psicológico y mecanismos de mediación de conflictos. Antoni Vera, el conseller.
13: Se proposen tallers de gestió i regulació emocional, 4 sessions grupals a cada centre, orientades a prevenir el malestar psicològic i la síndrome d'esgotament professional dels docents que es pot derivar en estrès a l'àmbit educatiu. També en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears se crearà un equip d'atenció psicològica per al personal docent de cada illa.
11: Memoria de Mallorca acusa al govern de falta de comunicación y de suprimir el acompañamiento a las víctimas. En el 10º aniversario de la Ley de Fosas, que se cumple mañana, la entidad considera que el govern de Proens no está desplegando esta normativa como toca. María Antonia Oliver.
14: S'ha tancat la Direcció General de Memòria Democràtica, s'ha tancat l'oficina que aquesta havia creat d'atenció a les víctimes, no hi ha assessorament jurídic, no hi ha informació per part de...
11: Des del govern, la consellera de Presidència rechaza les acusacions de memòria e insiste en que a les famílies se les ofrece acompañamiento, reivindica el trabajo del Ejecutivo y niega una falta de transparencia. Por cierto, que hemos conocido hace unos minutos que hoy se ha sabido ya que la Audiencia Provincial de las Islas ha notificado la celebración de la vista preliminar del juicio contra Gabriel Lesén por romper fotos, la foto de las Rojas del Molinar en un pleno del Parlament. Será el 28 de octubre de este año. Y en Menorca el Consell da el primer paso para implantar la limitación de entrada de vehículos y hoy ha firmado un convenio de colaboración con las principales compañías navieras que operan en la isla para compartir información sobre los coches que entran y salen por vía marítima. Y en Ibiza, la Asociación de Ocio habla ya directamente de mafias profesionalizadas que se dedican a organizar fiestas ilegales en villas privadas de la isla que han vuelto a proliferar esta temporada.
15: Están llegando y utilizando una capacidad muy, muy complicada para poderlos detectar. Y como ya los detectives no están trabajando en este tema, pues todavía más difícil.
11: Deportes, Alberto Hernández.
16: El Palma Futsal ganó 6-4 al Pozo Murcia, forzó así el tercer partido, que será el definitivo de la semi del playoff por el título de Liga este próximo sábado a las 7 de la tarde en Murcia. Además, Óscar Troya es ya de forma oficial el entrenador del Atlético Baleares para la próxima temporada, lo ha anunciado el club, y en baloncesto, Belén Arrojo y Halima Dembélé se convierten en refuerzos de éxito para el azul marino de cara a la próxima campaña.
11: En cuanto al tiempo, por la tarde seguiremos con la presencia de nubes altas, temperaturas ahora entre 21 y 27 grados.
8: TIRME te ha ofrecido la información del tiempo.
17: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
18: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
17: Si con las humedades te las tienes que ver.
18: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
19: Murprotec.
20: Para TIRME el cero es donde empieza lo extraordinario, un dígito que lo cambia todo. Y es que en Baleares caminamos hacia un gran objetivo común, el residuo cero. Gracias a la transformación de residuos en recursos fomentamos una verdadera economía circular en nuestras islas. En TIRME contribuimos a que Baleares se convierta en la primera región mediterránea en alcanzar el vertido cero. TIRME, residuo cero, 100% Baleares.
1: Hora 14, Juan Antonio Bauza.
11: El Ayuntamiento de Calviá ha decretado 2 días de luto después de conocer que el incendio que se ha declarado esta mañana en un edificio de Magaluf ha dejado a 2 personas fallecidas, un hombre argentino de 58 años y una mujer de la que se desconoce la identidad. Según las primeras investigaciones, el incendio ha empezado en una vivienda por un cortocircuito en una nevera. También ha habido 2 personas ingresadas en sonrespasas en estado grave y otras 2 en estado leve. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Local de Calviá, la Guardia Civil, bomberos de Mallorca y varias ambulancias. Chisco Bonín es el jefe del operativo de los bomberos.
12: L'incendi era bastant violent, bastant potent. Ha costat una mica poder-nos fer en l'incendi i poder accedir a l'edifici. Val? A partir d'aquí pues, hi havia gent, evidentment, eren vivendes, per tant hi havia gent dins les vivendes. Hem pogut treure inicialment entre 7 i 9 persones lleus, amb inhalació de fum però lleus. A partir d'aquest tingut un poc més l'incendi controlat, hem pogut treure 3 víctimes greus. De fet, 2 s'ha confirmat que han mort per inhalació de fum.
11: Y es que el humo ha sido, parece, la causa del fallecimiento de las 2 personas que han perdido la vida.
12: Com sempre, la major causa de víctimes és el fum, efectivament. Aquest incendi, siguent tan violent i amb tanta càrrega de foc, ha romput finestres, inclús la porta d'aquesta vivenda també s'ha mogut per avall, i això ha fet que se propagués el fum molt ràpid per tota l'escala i també que entrés a vivendes, inclús per la façana. No? Això és el que ens dona més problemes i això és el que, pues, per desgràcia, en aquest cas pues, s'ha transformat en 2 persones mortes i una greu.
11: Bonin explica què fer en una situació d'aquest tipus.
12: El que s'ha d'intentar, sobretot, és intentar anar a un punt de la teva vivenda on pensis que l'incendi li costarà d'arribar com a mínim. Si pot ser un punt exterior d'una façana diferent allà on es fot millor, perquè tens sempre la ventilació aquesta natural, i sobretot no sortir per l'escala, perquè l'escala plena de fum, encara que sembli que pots aguantar i pots sortir, el fum en molt poc temps te bloqueja i hi quedes.
11: Según las primeras investigaciones, los residentes del apartamento donde se ha originado el fuego han intentado apagar las llamas por sus propios medios, pero sin éxito. El director insular de emergencias, Joan Fornàs, habla de la situación que se han encontrado los bomberos.
21: Hi ha hagut bombers que s'han tingut que posar 3 equips d'aire per entrar en 13 persones molt ràpid. El moment que han arribat era molt violent, havia molta càrrega de foc i, clar, el fum el que ha fet és, per hueco de l'escala, ha fet un tipus de ximenea i, clar, ha afectat tot el seu vivienda.
11: 2:15.
8: Hora 14 Menorca. Edu Zendán.
22: Hora 14 i 15 minuts del migdia. Moment ara per la informació de Menorca. Aquí a la cadena SER. Avui és dijous, és 11 de juny, un dia en què hem sabut que el Consell Insular de Menorca ha signat amb les principals navilieres de l'illa un acord per que aquestes donin dades dels vehicles que entren a Menorca. És la primera passa per arribar en el futur a la limitació d'entrada de vehicles. Escoltarem les declaracions del president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, també del delegat de Baleària, Joan Serra. A més, també xerrarem del conveni que ha signat el Consell amb diferents ajuntaments per impulsar el comerç, un conveni valorat en 370.000 euros. També ens farem ressò de la nova temporada de servei de vigilància de la Posidònia. Fins al proper 10 d'octubre, un total de 20 embarcacions, 5 d'elles a Menorca, patrullaran les aigües de l'arxipèlag per evitar que les àncores facin malbé aquest ecosistema protegit. Xerrarem d'aquests temes i altres més en aquest informatiu, que comencem ara, que allargarem, com sempre, fins i mitja, i que arrencam amb la informació del temps.
2: Espai patrocinat per Eina Menorca.
22: Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 24 graus a Maó i 25 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, temps estable i càlid, predominen el sol amb cel poc ennuvolat. Bufa vent moderat de tramuntana amb possibles ventades fortes i temporal marítim amb onades de 3 metres d'alçada. Demà divendres pujaran les temperatures, màximes de 26 graus a Ciutadella i 25 a Maó i una mínima de 18 graus a la capital. Es mantindrà el temps estable i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufarà vent moderat de component nord. És una informació d'AEMET.
19: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
22: Dues i gairebé 18 minuts entrant en matèria. El Consell Insular de Menorca dona la primera passa per implantar la limitació d'entrada de vehicles i ha signat aquest dijous un conveni de col·laboració amb les principals companyies navilieres que operen a la nostra illa, són Baleària, Transmet, Transmapi i Grandi Navi Veloci, per compartir informació sobre els vehicles que entren i surten per via marítima. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, destaca que l'acord permetrà disposar de dades reals sobre la tipologia dels vehicles que arriben a Menorca, diferenciant entre residents, turistes o vehicles de lloguer. Aquesta informació complementarà els estudis de capacitat de càrrega i les càmeres que s'instal·laran als ports de Moll i Ciutadella per controlar els accessos. Vilafranca assegura que la previsió és aprovar a l'octubre les mesures transitòries que fixaran el límit de vehicles mentre es tramita el reglament definitiu.
23: Aquesta setmana està encarregat la instal·lació de les càmeres en el port de Ciutadella. A la banda de Moll estem ultimant el que és el conveni de col·laboració, l'autorització amb l'autoritat portuària, encara no ha arribat. Això serà una passa més, hi ha el conveni, bueno, i després, el mes d'octubre, la previsió és que toquem un acord de plenari per fixar el que seria la limitació de vehicles i les condicions en què els vehicles tindran que entrar a Menorca. Per tant, anem fent camí perquè això sigui una realitat i, per tant, enguany ja han començat a posar les passes perquè això sigui una realitat i Menorca pugui tenir la limitació de vehicles funcionant.
22: Per la seva banda, el delegat de Baleària a les Illes, Joan Serra, destaca el paper estratègic del transport marítim per Menorca i recorda que les navilieres són un actor principal en la connectivitat i l'economia de l'illa. En aquest sentit, reivindica que qualsevol normativa que afecti la mobilitat i el transport marítim ha de comptar amb la participació del sector.
24: Abordar una discussió i un debat sobre aquesta qüestió que sigui el més real i el més eficaç possible. Nosaltres, volem ser part de la solució, no som un problema, i crec que la nostra participació és necessària.
22: El conveni signat a Menorca és el primer d'aquestes característiques que es formalitzen entre les navilieres i els consells insulars, tot i que Baleària ja ha anunciat que treballen acords similars amb els consells d'Eivissa i Mallorca. El Consell renova el conveni amb els ajuntaments per impulsar la dinamització econòmica dels municipis. L'acord, dotat amb 370.000 euros, permetrà finançar activitats de promoció econòmica i inversions destinades a millorar els mercats municipals i zones comercials. La quantitat d'aquest conveni es manté respecte a l'any passat, quan el Consell va incrementar la partida, passant de 108.000 euros a 370.000. Aquest augment va respondre principalment a la petició dels ajuntaments d'incorporar despeses d'inversió dintre de la convocatòria, així com el fet que els consistoris havien de justificar les ajudes rebudes en concepte de despesa corrent. Del total de la partida, 130.000 euros es destinen a despeses corrents, 240.000 a inversions. L'objectiu és afavorir projectes que contribueixin a revitalitzar els municipis, dinamitzar la vida social i comercial i fomentar el desenvolupament econòmic local. Escoltam la consellera d'Economia i Serveis Generals, Maria Antonieta Tavull.
4: L'acord permet finançar l'activitat des de promoció i d'inversió econòmica en els mercats municipals i a les zones comercials. Aquest conveni del departament cerca fer feina conjuntament amb els ajuntaments per aconseguir revitalitzar l'activitat dels municipis, animar la vida social i fomentar el desenvolupament econòmic. Per això destinem 370.000 euros en despesa corrent. I després també amb la despesa d'inversió de 130.000 anteriorment, l'han passat a 240.000 euros.
22: Pel que fa al repartiment, Ciutadella rebrà 74.000 euros, Mos 73.000, el municipi de Lo en rebrà 43.000 i la resta de municipis rebran entre 30.000 i 40.000 euros. Canviant de tema, el govern balear ja ha activat una nova temporada al servei de vigilància de la Posidònia. Fins al proper dia 10 d'octubre, un total de 20 embarcacions, 5 d'elles a Menorca, patrullaran les aigües de l'arxipèlag per evitar que les àncores facin malbé aquest ecosistema protegit. S'ha de recordar que Balears concentra la meitat de totes les praderies d'Espanya. Enguany, el dispositiu incorpora sistemes tecnològics d'última generació per anticipar situacions de risc i aplicacions mòbils perquè els vaixells sàpiguen exactament on poden fondejar de manera legal. El responsable del servei de vigilància, Marcial Verdolet, destaca que les infraccions cada vegada van a menys.
5: La passada temporada ja s'actuó en unes 180.000 actuacions, unes 100.000 de revisions de les ancles, en les quals un 6,4% estaven en fondos irregulares. És una cifra que està bajando, és una cifra que se mantiene especialmente baja en las grandes esloras, que se ha notado bastante la información que se les hace llegar a través de cartografías, aplicaciones, regulación. La gente, prácticamente los patrones locales, la población local ya también está muy concienciada y se sigue haciendo trabajo con otras embarcaciones que vienen también de fuera.
22: Canviant de tema, obrim plana política. Més per Menorca, ha participat aquest cap de setmana en l'Assemblea General de l'Aliança Lliure Europea, celebrada a València, per defensar dues mocions centrades en problemàtiques que afecten especialment Menorca: l'accés a l'habitatge i la connectivitat. En matèria d'habitatge, el coordinador general de Més, Esteve Barceló, reclamava que la Unió Europea permeti adoptar mesures específiques per protegir l'accés dels residents a un habitatge digne en territoris insulars amb mercats tensionats. Pel que fa a la connectivitat, va demanar reforçar les obligacions de servei públic, garantir freqüències mínimes durant tot l'any i millorar els mecanismes de control dels preus de transport. L'escoltam.
6: Menorca comparteix amb moltes altres illes europees problemàtiques similars, d'aquí que s'estigui fent feina amb un estatut propi per a les illes dins l'àmbit de la Unió Europea, perquè del continent moltes vegades no s'entenen problemàtiques que allà no es tenen. I aquí hem posat de relleu, per exemple, dues que són prioritàries per nosaltres, com són tenir una connectivitat justa i equilibrada i assequible, però també tenir un habitatge digne, assequible i que no estigui en mans de l'especulació.
22: L'Ajuntament de Mo és el més transparent de l'illa i el tercer de tots els consistoris de Balears. Així ho indica un estudi de la plataforma Dintre que ha analitzat tots els municipis de l'arxipèlag de més de 10.000 habitants a partir de 184 paràmetres de control. Mo en compleix 135, el que suposa un 71% del total, i és l'únic ajuntament de la nostra illa que aprova al manco la meitat dels requisits. Encara dintre dels 10 millors ajuntaments de Balears trobem Ciutadella també amb un compliment del 44% que el deixa en setè lloc. Carmen Rivera, portaveu de Dintre, assegura que els ajuntaments més grans solen complir amb aquests objectius, però posa també en valor altres municipis com el des Castell, que es queda amb la novena posició amb un 40%.
7: Puede suceder también que en los pequeños municipios es cierto que puede haber dificultades técnicas, es evidente, pero hay ayuntamientos con recursos limitados que cumplen, diría que incluso mejor que ayuntamientos con un gran número de población alrededor, como puede ser el caso de Escastel. Es un municipio mucho más pequeño que ronda los 8.000 habitantes y tiene un índice de cumplimiento de transparencia de un 40,76%, o sea, que es bastante elevado si lo comparamos, por ejemplo, con otro ayuntamiento como puede ser el de la capital de Palma de Mallorca.
22: Pel que fa a la resta de municipis, Sant Lluís es troba en 16è lloc amb només un 30% del compliment dels paràmetres, mentre que es Mercadal està al lloc 21, amb un 23%. El municipi de Lo és el darrer dels ajuntaments que apareix a la llista, al lloc 33, amb només un 15%. Ferreries i Migjorn no apareixen perquè no tenen ni tan sols 10.000 habitants. Arribem al punt de les dues i gairebé 26 minuts. És moment ja pels esports amb Jordi Rivera.
0: L'Este Menorca ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Kyle Grilly, d'un 96 d'alçada i 26 anys. Arriba del Gandia, de segona federació, i abans havia estat a la Cultural Leonesa de la mateixa categoria. Aquesta darrera campanya ha fet 19,7 punts per partit de mitjana i 4,7 rebots. Així el defineix Javi Zamora.
9: Kyle és un jugador que nos va aportar muchas cosas, tanto en anotación como en versatilidad. Puede hacer dos posiciones en el perímetro y tiene una gran capacidad de sacrificio. Es muy trabajador y tiene unas ganas tremendas de incorporarse a nuestro proyecto. La verdad es que la entrevista que tuvimos y el compromiso que ha mostrado han sido claves para incorporarle, y estoy convencido que será un jugador muy importante en la próxima temporada y que nos dará muchas alegrías.
0: Grilly és el segon jugador confirmat per la propera temporada pel Destia després del base Pol Figueres, qui va renovar fa unes setmanes. Avui comença el Mundial de Futbol i la selecció espanyola també notarà l'alè menorquí als seus partits a terres nord-americanes. Juan Bravo, propietari del Bar Arena de Son Bou, ja ha acompanyat a la Roja en 7 Mundials i altres Eurocopes i Nations League. Ja ho té tot a punt per viatjar amb la penya de la selecció Marea Roja a la segona fase del Mundial, on confia que Espanya accedirà com a primera del seu grup. La intenció de Bravo és anar a Los Angeles, d'allà de l'estornada de Los Angeles, i anar a la gran final a Nova York. Però és prudent. Creo que Espanya no és la gran favorita per aconseguir el títol.
10: Teniendo en cuenta que a cuartos van a llegar 8 equipos, todos podemos casi imaginar quiénes van a ser. En ese cruce se van a quedar 4 favoritos afuera. Yo personalmente veo a Francia y Portugal como más favoritas por los jugadores que tienen. España la veo después con Inglaterra más o menos a un segundo nivel.
0: També veu altres condicionants.
10: Tenemos en el centro del campo Rodri y Fabián, que salen de lesión. Tenemos a Lamin y Nico, que están tocados. Tenemos la portería, a ver, yo creo que habría que poner a uno de los otros dos, o a Raya o a Joan, y a pesar de que Unai es un tío estupendísimo.
0: Juan Bravo marxarà cap als Estats Units a finals de juny. Espanya debutarà contra Cabo Verde aquest dilluns, però la pilota ja correrà avui de capvespre a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic per enfrontar els locals contra Sud-àfrica. I la Barca de Menorca reforça el seu apartat tècnic. L'equip ha anunciat el fitxatge d'Aida Echevarria com a segona entrenadora a les ordres d'en Pep Llorenç. Echevarria té una gran experiència a la Superliga femenina, ja que ha jugat 13 temporades, gairebé totes amb l'Aro. Ha estat una lliure que aquesta darrera campanya compaginà la tasca de jugadora amb la de segona entrenadora a la Rioja. Una altra novetat de la Barca és que l'Ajuntament de Ciutadella ultima la substitució del terra del poliesportiu municipal. Després de 20 anys, les tasques van començar a inicis de juny i haurien d'estar acabades abans de Sant Joan. El terra havia patit molt els darrers anys per les goteres al pavelló fins que es va arranjar la coberta. Pel que fa al pàdel, Gemma Tirià i Del Fibré han eliminat aquest matí a Barba les Heres i Cap la Mesa als vuitens de final del torneig PO de València. Per 6-1 i 7-5, demà divendres jugaran els quarts de final contra les caps de sèrie número 1, Marina Guinart i Verónica Vitseda. Aquesta tarda serà el torn de Marc Sintes i Daniel Santigosa, que s'enfrontaran a Francisco Navarro i Martín Dineno, dues llegendes d'aquest esport.
13: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alayor, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
22: Arribem al punt de les dues i mitja. Continua tota la informació aquí, a la cadena 7.